some Alice. Que els pets amants i mans, aquest el va qui tot cor, per aquest, de cor espert amunt.